0: estem enganyats. I no us oblidem que escoltar, si escoltes, aprens més que si parles. I és això, jo crec que és el diàleg i les formes importantment. Però després saber quin model vols i on dirigir el màxim esforç possible, ¿no?
1: Vamos a hablar de vivienda, de esas 46 viviendas de las que mencionaba hace un momento. Es otro de los avances recientes. Ha llegado desde Madrid esa opción. Denia entra en esa primera fase de Casa 47 con 46 viviendas destinadas al alquiler asequible. Mientras el ayuntamiento quiere ampliar esa cifra y existen otras 146 previstas en terrenos de los antiguos ferroviarios. ¿Cuándo podrán esas 46 viviendas convertirse realmente en hogares a disposición de los vecinos? Y sobre todo, ¿qué cifra de vivienda pública necesitaría Denia para poder decir que está empezando a afrontar seriamente uno de sus mayores problemas?
0: Sí, bueno, en principio saben que això són competències. Nosaltres, hasta que ha eixit anunciat de que Casa 47 posava a disposició de lloguer assequible les 46 vivendes i també van anunciar que en els antics solars dels ferroviaris es faran 146 vivendes també per a lloguer assequible, nosaltres no sabíem si ho tenia que gestionar el Govern Central, la Generalitat o els ajuntaments. Per suposat, si les competències les té els ajuntaments, que al final som els que més coneixem el terreno, no? Més coneixem les necessitats, l'administració més a prop de la gent, però sí que ens preocupava el tindre recursos per gestionar-ho, no? Al final ja sabem que ho gestionarà Casa 47, això sí, sempre en la participació o en la col·laboració dels ajuntaments i algunes empreses per a poder-ho fer més a prop de cada territori. És el que vaig parlar, vaig estar en Madrid el dilluns i vaig estar parlant amb la ministra, la secretària d'Estat de Vivenda i amb la presidenta de Casa 47, total disposició que ens vam posar per a aquesta gestió davant d'ells, tenint contactes. Ells necessitaven també que nosaltres diguem, estem així per a el que faci falta, però al final el que volem és aquestes 46, les que vindran, com dic, que n'hi ha moltes més, de la Sareb. També és veritat en el traspàs que s'ha fet d'altres administracions, com la de Casa 47, que ha passat de ministeri, tot això nosaltres hem estat a la disposició, però ja sabem que van a fer-ho des del Ministeri, no? Des de Casa 47. Moltes vivendes necessitem? Jo crec que, a veure, el Pla General desenvolupa també vivenda. Nosaltres tenim el problema del Pla General estructural que estem fent ara els pormenoritzats. Ahir també n'hi haurà vivenda. Vivenda lliure, n'hi ha obligació de entre un 30 i un 40% de que es faci vivenda pública el que era antes la UPO, no? I tot això va incrementar el parc de vivenda en Denia, que són moltes necessitats que tenim, perquè, fixeu-se, no podem permetre que la gent que vol quedar-se a Denia, la gent que viu en Denia, parla de Denia per un altre poble, que se'n tinga que anar per falta de vivenda. Però si volem una ciutat turística com tenim, que sabem que és el major part de la nostra economia productiva, necessitem també cuidar a les persones que tinguin que vindre a donar els seus serveis. Parla des d'hostaleria, passant per sanitat, com passant per educació. I això comporta molta vivenda digna i nosaltres en aquest camí estarem hasta que d'alguna manera es vega que pariem aquest problema tan greu que tenim de la vivenda.
1: Cuando es que me llama la atención la palabra digna, que hoy en día se utiliza para todo. Cuando hablamos de una vivienda digna, exactamente, ¿de qué estamos hablando?
0: Bueno, si 30 o 36 metros cuadrados para vivir una familia, si es parella, en fills o sense fills, que a veces no tenen ni finestres al carrer, que son llocs indecents para que una familia visga, això no és digne. Quan parlem de digne, assequible, estem parlant en preus que es puguen pagar, de sous. Mira, jo m'he dedicat al finançament tota la vida. No podem passar d'entre un 30 o un 35% dels ingressos de la unitat.

0: activitat familiar per a dedicar-les a la vivenda. Així se li està dedicant vora el 100%, la majoria de que té opció, perquè hi ha molta gent que ni opta. Jo crec que digna, si mires els valors humans de les persones, s'entén perfectament. On es puga viure i desenvolupar una vida familiar o individual, cada persona i cada unitat, no?, familiar.
1: Vamos a cambiar de tema, porque frente a los avances también encontramos proyectos que continúan pendientes. Uno de los más importantes es la segunda residencia para mayores. El ayuntamiento dispone de terreno y proyecto, mientras la Generalitat plantea ahora fórmulas de colaboración público-privada. ¿Puede comprometerse hoy usted a que la segunda residencia quedará por lo menos encarrilada antes de las elecciones de mayo?
0: Hombre, nosotros seguimos... El nostre model de residència, de serveis tipus sociosanitaris, és públic, de gestió pública, perquè entenem així les coses, no? O sigui, de coses com sanitat, educació, serveis socials, no entenem que es pugui fer negoci. I per això reclamem que sigui pública, de gestió pública. Sí que és veritat que en el Botànic, en el Pla Convivint, s'havia iniciat ese model, no?, de residència en el Pla Convivint. Es va paralitzar, podem parlar de si demà de què va passar en els 9 milions, però la qüestió és que aquests 9 milions es van llevar les competències i els 9 milions per a fer aquesta residència que havien posat al solar, no?, des de l'Ajuntament. Dit això, no sabíem res, o sigui, fins a la setmana passada, no sabien què anava a fer la conselleria en la segona residència tan necessària que tenim. I en la primera també, eh? La primera és gestió de l'Ajuntament quan és una competència impròpia. Que també mos van dir que de moment mos oblidem que no n'hi ha d'alguna manera diners per a poder fer la reversió algunes que queden en tot el territori. Però sí que es van plantejar que van atraure la possibilitat de lo que ha existit hasta ara, no lo que era antes, que era una concessió administrativa perquè s'entenga. Entonces l'Ajuntament posa el terreny, nosaltres tenim gent que s'havia cedit, està a disposició per a la residència, i una empresa construir la residència i s'hi gestiona. Això sí, conveniat en l'aportació que fa l'Ajuntament, que fa la Generalitat, no?, la conselleria, per cada pacient, per cada personeta. Però aquest és el model que en aquest moment està damunt la taula. Però nosaltres hem de tenir que plantejar, si no hi ha possibilitat de que sigui pública, de gestió pública, que és el nostre model, doncs tindrem que buscar alguna manera per a que existisca o perquè sigui una realitat la residència. I ahir anem a veure, d'alguna manera, aquest desbloqueig, ja tenim la idea de què vol la conselleria. Doncs anem a treballar-ho. Possibilitats, doncs que això ho faci l'Ajuntament o que ho faci la conselleria.
1: Con lo que está diciendo, ¿aceptaría un modelo público-privado si esa fuese la única fórmula para hacer la realidad? ¿O hay líneas que no estarían dispuestos a...?
0: Sense ser el nostre model, la necessitat de tenir és residència, tal vegada ja anem per la tercera, no? Però es necessita residència, anem a posar-la damunt la taula i anem a negociar i anem a dialogar i buscar-li millores o que tots guanyem.
1: Estamos ya en el último tramo de la legislatura. Sería poco realista pensar que todo puede resolverse antes de mayo. Ronda Norte, estación de autobuses, movilidad, aparcamiento, residencia o determinadas infraestructuras culturales continúan apareciendo en el debate político constantemente. La oposición sostiene que varios acabarán nuevamente en los programas electorales de 2027. Le pido que sea muy concreto. ¿Qué proyecto importante de Denia tiene usted ya asumido que no va a salir adelante antes de las elecciones?
0: Bueno, que no isca abans de les eleccions, molts i molts importants. El tema o el nostre objectiu és, per a que s'entengui, desbloquejar-los i veure quina eixida tenim, no? O encarrilar-los. Parle de la residència. Tenim que buscar quin model fem. La ronda, el que és via parc. Eixe també és importantíssim per a tenir, estem parlant de l'accés al port, i eixe d'alguna manera s'ha d'iniciar i s'ha de posar en marxa. Està prou avançat. Sabeu que ahir el tema és entre conselleria i l'Ajuntament i de competències, però està encarrilat. Ara hi ha molts. Mira, ha anomenat també l'estació d'autobusos. Està projectat la intermodal. Però perquè es faci l'estació d'autobusos, la intermodal, on aniré l'estació d'autobusos, tren i demés, té un procés, l'administració, que és molt llarg. Estem parlant de gris els terrenys, tema d'on ho enfoquen, no? Si sabeu que ara teníem els fondos Next Generation, on estava també el campus en el mateix lloc. L'administració té un problema que és el temps. O sigui, és molt lenta. I això retrasa el problema d'execució i això pot ser perillar, en alguns casos, el tema del finançament, de lo que són els diners. Però sí que és veritat que si deixem encaminat tots aquests temps, segons centre de salut, nosaltres hem posat a l'abast tot el que fa falta perquè la conselleria el construïsca. Sabem, nosaltres inclús hem hagut que fer algunes infraestructures en el solar per a que es faça. Nosaltres insistim en la conselleria que es faça ja, que es comencen, però clar, no depèn de nosaltres. Per això dia jo, lo del diàleg, lo de cridar a la porta que siga, per encarrilar tots aquests temes que sabem, no parlem del tren, perquè també volen anunciar que hi ha un altre estudi després de més de 50 anys, però són temes que estan ahí, d'alguna manera, no sé si tenen una influència extraterrestre de que no té que eixir, però nosaltres anem a sitjar un tema als astres i que per lo menos encarrilar-los.
1: Un assumpte que m'ha venit a la cabeza de bo de pronto, el bus de Diana. ¿Qué pasa con ese proyecto? Porque es una obra que lleva más de 20 años ahí sobre la mesa. De hecho, hasta hace nada había dinero para hacerla, pero los plazos se lo han comido. ¿Cómo es posible eso?
0: Vale, el problema que acaba de comentar, tema de l'administració. Mira, el Bus de Diana, que fa molt de temps, té el projecte, tenien el finançament per part dels fons de Generation i anava a començar-se. És a dir, estava tot a punt d'iniciar. Ese valor d'oxigen, ese tan important projecte que d'alguna manera pues ajudaria a esa massificació o esa... és una zona verda i és un refugi climàtic importantíssim per a la nostra ciutat. Quin va ser el problema? Un tema urbanístic. Un veí fa una denúncia i paralitza el tema del projecte en els jutjats. Què tarden en desbloquejar els jutjats o treure resolució? Pues tot aquest temps no és que no vulguem fer el projecte, és que està bloquejat per la justícia. Per tant, ahir tens un projecte fet, que anaves a començar-se, importantíssim per a Dénia, i bloquejat. Quins temps marca l'Ajuntament en respecte a aquest projecte? No depèn de l'Ajuntament.
1: Estamos hablando casi de 20 años.
0: Sí, però el projecte estava ara, d'esta legislatura. O sigui, estava acabat. És com... Estava acabat i per començar el projecte ja. Bloqueja el juzgat. És com el nou pavelló. Tenia necessita moltíssim el nou pavelló esportiu. Tenim el projecte acabat i visat. Tenim el lloc, els terrenys. Què necessitem? Diners. Molts diners. Necessitem més de 15 milions d'euros per fer aquest projecte tan necessari com és que hem parlat. D'on traguem 15 milions? Pues hi ha que negociar, hi ha que sentar-se en Europa, en Madrid, en València, i algo haurà que portar des de Dénia. Pues això és el que hi ha que fer, sentar-se i dir, per a fer este projecte que el tenim ja damunt la taula i que el necessitem, com el fem? Pues això és la nostra llavor. Per almenys jo m'he encabit en... Li dic desbloquejar, alguns no estan bloquejats, però és tirar endavant aquests projectes que a vegades ens avorrim i diguem, pues ja ho veurem. No. L'objectiu, perquè tenim poc de temps, no arriba a un any entre unes coses i altres que tenim l'alcaldia, és començar a iniciar tots aquests projectes, desbloquejar-los i iniciar-los a la mesura de les possibilitats. I ho tenim el full de ruta marcat. Farem tot el possible i a veure el que és.
1: El acuerdo de gobierno permitió que usted asumiera la alcaldía en junio. Ahora el PSPB ya tiene la candidatura lista para 2027. María José Ripoll confirmaba hace unos días que quiere ser alcaldesa. Usted gobierna hoy con ella como vicealcaldesa. Dentro de unos meses podrá competir por la alcaldía. ¿Cómo se gestiona políticamente el día a día en esa situación en el gobierno? ¿Puede garantizar que la proximidad de elecciones no va a convertir a los dos socios en competidores dentro del propio ayuntamiento?
0: No, és complicat, no? Jo trobo que ja hem començat la campanya des de fa temps. A més, quan fas un acord de govern, és un acord de govern per a fer les coses que tens en el programa. Són dos partits diferents i ens podem portar més bé o més mal les persones, que per mi és importantíssim, podem coincidir en molts valors entre els dos partits, però són dos partits diferents. I l'ideari és diferent. Però hi ha també la qüestió tan important que és dialogar i arribar a acords i portar un projecte en coses clares del model de ciutat que volem. Jo crec que, per la meva banda, no veig problema en seguir treballant junts i fer política, no? Sí que la ratlla és fina de diferenciar el que és projectes de govern o projectes de partit cara a la campanya és una línia molt fina, però bé, no li ve problema i farem per a que seguisquen els projectes, que és lo important, el cabet de la feina d'esta legislatura, i cada un tindrà que anar preparant-se per les persones. És el que et deia jo, o sigui, no podem pensar allà en la campanya quan tenim un any per a treballar per ser projectes, el que et deia de 4 anys per a fer coses, sinó en estos 4 anys farem.
1: Usted ha dicho que en mayo de 2027 será de alguna manera el examen de la gestión realizada y que Compromís aspira a mejorar sus resultados, a continuar gobernando. Vamos a plantearlo directamente. ¿Rafa Carrió quiere volver a ser el alcalde de Denia después de mayo del 27?
0: La realitat és que es parla, ho comentem, però no ho tenim damunt la taula perquè estem en l'any d'alcaldia. Tal volta, si no estiguem governant, ja estaríem parlant del candidat i inclús de la llista i els projectes. O sigui, ara estem molt, molt encabits en això que et deia, no? En este any, què és el que tenim, què és el que podem pegar una pata i donar-li part, o este projecte no el fem i punt. Quan es presenta el cas, ho decidim. Jo estic agarrant-li gustet a això. És a dir, una volta que estàs dins, bueno, veus les possibilitats de les coses que pots fer. No és, ja dic, una aspiració meva ser alcalde, però jo estaré on faci falta, en el moment que faci falta, i decidirà el partit. Perquè sí que és veritat que nosaltres som assemblearis, i això ens diferencia amb els altres partits, i decidirà el partit en el seu moment.
1: Entiendo que su respuesta es un sí.
0: En estos moments no m'ho ha plantejat ni està damunt la taula, però jo tinc il·lusió i ganes per a continuar el que faci falta.
1: Con esa il·lusió i con esas ganes, ¿qué tendría que ver un vecino durante los próximos 8 meses para decidir si merece la pena que Rafa Carrió siga ocupando la alcaldía?
0: Pues, mira, és veritat que la proximitat i les formes i empatitzar amb la gent, tot això està molt bé i això ho has de fer, no? La gent deu de sentir que, bueno, que la persona quan li parles l'escolta, que n'hi ha un talent diferent en uns valors, però hem d'aconseguir coses tangibles, és a dir, s'han de tancar projectes, s'han d'encaminar altres, i la gent ha de veure que Compromís, sigui en Rafa o sigui en una altra persona, sap governar, governa bé, té les idees clares, els projectes clars, sap quin model de ciutat vol i sap què és el que necessita defensar als seus ciutadans i ciutadanes. Perquè no ens oblidem que treballem per les persones. Les persones necessiten una residència, o necessiten el tren, o necessiten la ronda, o necessiten el que sigui, zones verdes, refugis climàtics, però les persones són les que tenen que beneficiar-se de les polítiques que fem nosaltres. Les polítiques, o la política, és arribar a aconseguir allò que necessita la gent. I en aquest sentit, en les dues línies, anem a treballar i volem continuar a partir de maig del 27.
1: El próximo 27 de mayo tiene previsto la Freedom Flotilla, que va rumbo a Gaza, convertir Denia en la última escala española antes de continuar hasta Italia y posteriormente rumbo a Gaza. Una iniciativa con una evidente dimensión humanitaria, pero también política, en un conflicto que genera a día de hoy opiniones muy enfrentadas. Como alcalde, ¿qué papel debe desempeñar el ayuntamiento ante la llegada de la flotilla?
0: donar el suport que pugui fer-se des de l'Ajuntament. I jo m'he reunit amb la gent que organitza la flotilla i altres activitats, altres formes de defensar un genocidi, perquè no ens oblidem que és un genocidi, i a falta de que les polítiques i els organismes que es correspondria, no?, en Europa i en el govern central, d'actuar per a que no tinguem aquesta barbaritat, mira, és que això sí que em lleva a mi la son, és a dir, jo no sé si és que et fas major i tens fills i nets i et fas més sensible als casos, però jo no puc veure aquestes matances i aquestes aberracions que estan fent-se. Total, donar suport a l'acció que sigui en aquesta cara de flotilla i denunciar la barbaritat que està fent-se en Palestina. Tot el suport que pugui ser de la institució.
1: Entiendo que con esto que está diciendo, DENIA debe adoptar una posición política clara sobre Gaza, pero usted recientemente dijo que el ayuntamiento no se debía posicionar sobre ciertos asuntos, como por ejemplo Ceuta.
0: No, son dos cosas diferentes. Anem a veure. El tema de la flotilla, nosaltres ens hem posat a disposició del que necessiten. Per exemple, el tema d'amarrar les dues flotilles i tal, és un tema de ports i ens hem posat en contacte i estem a disposició de si necessiten alguna cosa, qui corresponga, de ports. El tema de lo de Ceuta, jo em vaig manifestar públicament en un escrit sense amagar-se res. És a dir, nosaltres estem a favor de defensar a Ceuta en el moment i en el lloc que toca. Sabem que el problema és prendre decisions també, com parlàvem de Palestina. Qui correspon té que posar les coses clares per a que no es produïsquen aquestes situacions. També del govern central, que és que està negociant i té que negociar. Què passa? Si ens impliquem els ajuntaments, el que fem estaria molt bé si tots estiguem d'acord que és així. I estaria molt bé que donarem suport. Per supost que sí. Però el que no podem fer és circos. El que no podem fer és concentracions per a insultar o grups, persones, que diuen que hi ha que enviar-los tots a casa, inclús cazar-los, no? Sabeu a què ens referim. Aquestes coses són les que crec que no haguem de crear. Aquestes diferències, no?, que cada un tenia la nostra idea i crec que jo me la definia ben clara. Però fer crispació i enfrontaments en una ciutat parlant de coses que no són qui les té que solucionar, crec que no ens venen bé. Per tant, jo vaig manifestar i a la concentració anar qui ha anat i qui ha volgut, i s'ha donat, o sigui, la gent m'ho ha donat compte que al final no s'ha defensat tant a les persones de Ceuta, que és el que hi ha que fer, com a fer política barata o fer política i crispació de partits. I nosaltres això, jo personalment, em negava, no?
1: Rafa Carrió, alcalde de DENIA, gràcies per visitar-nos en este Hoy por Hoy DENIA Marina Alta, su casa, cuando quiera. Estos micrófonos están a su disposición para hablar de DENIA, para hablar de las cosas importantes de los ciudadanos de DENIA y que en mayor o mayor medida afectan a la Marina Alta en el día a día. Muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias y a la vuestra disposición, como siempre.